0: Ràdio Alcoi, Onda Mèdia.
1: Els contacontes sonen aquest estiu als municipis de la Mancomunitat de l'Alcoia i el Comtat, i les nits a la fresca es senten millor amb la música o l'espectacle gràcies al cicle Somriu. Consulta les dates i els artistes de les dues propostes culturals al web lamancomunitat.org.
2: El humor está en la ser.
3: Acabas de publicar un maravilloso disco de coplas titulado La vida es espantosa.
4: Exacto.
3: ¿El porqué de ese título, Paquita?
4: Pues mira, porque José Ramón, la vida es espantosa.
3: Ajá.
4: La vida es una mierda, José Ramón. ¿Para qué nos vamos a engañar?
3: Escuchemos una de esas coplas.
4: Vale.